Da stiletto, dal 2026, vien in cuort viadi a navos in di jons el 2015 con Renegades dels X Ambassadors. Aden, 6 minutos dati lu novitats.

0: Il di der RTL.
1: Ihr mesiamna sera, a Kevin le Sorveste del di. Miu nomai Alexi Baselja. Endisch diese von des Proximus Votationz muss la de vosa Recherca de GFS Berna, ka l'Initiativa na ad in Schweizer de 10 Millions per de Sustegn. Cun conta 2% de las persunas domandadas en un conter, a pell'Initiativa en un 41%. Mo pli 3% han declarau de un bo essa se decidi. In pat muss la Recherca tiel Referendum contra las midadas del Sorvetsch Civil. Als aderenz am Piarswuchs compri auch cu l'emprema recerca de l'anciata maig. E un sustegno un curontoc per cien les regles pli strenches per persones che volen midà de l'armada el sorvetsch civil. Als adversaris am pudiu mobilisar an odenos curontesis per cien. Per la recerca han ins domandau Genif Meli a 400 persones col drecte vujà dentels Genif ed els 20 jahr de maig. Nus schein la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankra all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarza ga, schol president comunal Moreno Monticelli a detti al radio RSI. En in prima linea saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola an las pretensions pli strenches quo che pertocca la segertat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankra bogiu liuc per via de malauras, ni les consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecra malau melis de fens de intir mon. Juberna se facent al Parlament pi questi amna cun diverses demandas. Ine de quelles intrasesce als automobilists. Quel san quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cun auto è in forma digitala. Sento cos'è nazional a el cos'è del stanz fac libra la voia per quella nova schligazion. La lubiencia di cun auto digitala resta d'anton volontara. Ci che vol sa vina von duvra la lubiencia in forma de carta. Quai aisi parot, io gli vigil vina von in bien temps cun ies program.
0: La Saira der RTL. Un sempreverz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.